0: Boy.
1: Àngels Barceló.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Alcoy, Cadena SER.
4: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
5: 22 grados centígrados.
3: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Molt bon dia, com estan? Són les 12 i 20, és dimarts, 9 de juny, punt de partida del nostre programa que ens conduirà fins a les 2 del migdia amb molts diàlegs radiofònics. Uns compassos que aniran al ritme de ser saludable. En no res, anem a rebre a Adolfo Sancho de la Clínica de Benestar Fisioteràpia. També els parlarem sobre la presentació d'un informe d'exclusió social a la Comunitat Valenciana per la Fundació Foessa i també per Càritas. Rebrem a Maria Moscardó i és la coordinadora d'aquesta publicació que es donarà a conèixer aquesta vesprada a la nostra ciutat, així que els donarem un tast d'un avançament sobre l'esdeveniment. Per altra part, l'escola A3 Danza està preparant una iniciativa que serà ben protagonista a principis de juliol. Sols els avance que és una activitat que combinarà naturalesa, moviment, dansa, moments de desconnexió. Serà un campament, però els parlarà molt més tant els directors d'aquesta escola com també el professor de hip-hop de la mateixa. Connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER perquè els donen l'última hora de l'actualitat informativa. Això serà a la una del migdia. I després de nou estarem amb tots vostès. I el nostre company Paco Golló entrevistarà a l'actriu alcoiana Rosana Espinós perquè ella participa en una pel·lícula que ja els avancem es projectarà aquest divendres als cinemes Vic d'Alcoi. Hi haurà un col·loqui. Aleshores, paren atenció perquè els donarà molta informació i si estan interessades o interessats en assistir a aquesta sessió cinematogràfica, apunten ja per al divendres. Però avui, amb ella, els donaran detalls d'aquest llargmetratge que s'està projectant als cinemes. També rebrem el nostre company Ismael Mayor perquè, a partir del dijous, anem a rebre el nostre programa en el Oiporo i el Coi, així que els donarà més detalls de quan arribarà aquesta informació esportiva a partir de l'11 de juny. Hi haurà minuts per al Zoco Radiofónico. Si volen participar en aquest espai de compra o de venda que els posa a l'abast Radio El Coi, ho podran fer en directe cridant al telèfon que els indicarem quan s'inicia la secció. I això serà l'avançala per a De Ciència Certa, amb José Cantó i Lucía Gadea, aquesta secció sobre què els apropa la ciència a vostès, als oients de la ràdio. Amb aquesta secció arribarem a les 2 del migdia. Gràcies un dia més per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
7: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
0: Ser saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
6: Així és, obrim aquesta secció i salude a Adolfo Sancho, fisioterapeuta i director de la Clínica Benestar Fisioterapia. Bon dia.
1: Bon dia, Maribel.
6: Estem ja al mes de juny, la calor ja és palès en l'ambient i també això ho podem notar a les nostres cames, per exemple, no? Perquè se'ns unflen, se'ns fan més pesades i molesta, que a la fi molesta. Aleshores, avui què ens vens a parlar? Perquè des de Benestar Fisioterapia ens ajudeu a rebaixar i a anar molt millor.
1: Sí, pues, avui venim a parlar d'això, d'un tractament que fem des de l'any passat, mm-hmm. val? I que precisament ens ajuda a això, a aquest dolor de cames perquè se'ns unflen, perquè acumulen líquid, pues, i que és més evident o més fort ara en estiu amb la calor. Pues és un tractament que ens ajuda a eliminar aquest problema.
6: Uh-huh. Val. Anem un poc a com es genera aquest problema? Per què es produeix aquesta retenció de líquids, uh-huh. o inflamació de les cames i els peus?
1: Clar, el primer que tenim que saber és això, que precisament la circulació de la sang ve impulsada per el cor, va a totes les parts del cos i diguem que les cames és la part més distal, que és més lluny està del cor i que a més està cap a baix, o sigui, cap on la gravetat es tira. Entonces, la sang tornar des dels peus cap al cor a travolta és el que més costa. Quina és la forma de que aquesta sang puga tornar cap a dalt? Quan nosaltres caminem i li donem moviment a aquestes cames, que els peus actuen com una bomba i van bombejant aquesta sang cap a dalt. En el moment que perdem aquesta capacitat de caminar, la sang li costa més i comencem a retindre. Com a més en estiu fa més calor i encara tenim que dissipar més calor, encara impulsem més sang a les nostres extremitats i per tant s'acumula més sang en les cames, per això s'unflen. Què passa? Aquelles persones que són sedentàries, aquelles persones que treballen o bé plantades pràcticament sense manejar-se o manejant-se en un rango de 2-3 metres, uh-huh. o les persones que tenen que treballar sentades davant d'un ordenador, perden o no caminen tant, no bombegen tant i aleshores comença a acumular-se eixa sang, eixa dilatació de les venes i comencem a tindre eixa retenció de líquids en les cames que al final és com una inflamació i genera un dolor.
6: Uh-huh. I què fa eixe tractament que és el Roll Therapy?
1: Pues, és un tractament que el que fa és estimular eixa circulació de la sang des de dins, des del cos. Al final és un tractament que és bàsicament és un rodillo gegant amb molts rodillos de madera xicotets, uh-huh. i en el qual nosaltres anem fent diferents posicions durant uns 35-40 minuts i anem recorrent totes les parts del cos. O sigui, comencem en els peus, després el que són els bessons, després el que són la part de les cuixes, per la part de dins, per la part de fora, per darrere, per davant, la part de la zona abdominal i la zona d'ací dels costats de l'abdomen, on també estimulem tot el que són els ganglios linfàtics. Entonces, estem fent una estimulació que genera unes xicotetes contraccions dels músculs, augmenta el tono muscular i això ens va facilitar el retorn venós. A més, estem estimulant tot el sistema linfàtic, que ajuda al sistema venós a succionar, diguem, aquests líquids i que tornen altra volta al seu lloc. Entonces, a l'estimular el sistema linfàtic, aconseguim drenar tot aquest líquid sobrant que n'hi ha a les cames. I el que sobretot és important és això, que és una estimulació per al cos que fa que el cos funcioni de manera adequada. Si ho comparem, per exemple, en les calces aquestes que hi ha de compressió, uh-huh. La primera és que les calces, ara en estiu, portar-les tot el dia és un poc incòmode, i la segona és que les calces, al final, el que estan fent és una compressió i, diguem que substitueixen a la compressió que fan les venes. Per tant, el nostre cos sempre intenta ahorrar energia. Si n'hi ha una cosa externa que fa la nostra faena, en aquest cas, si n'hi ha una calça de compressió que està fent la faena de les venes, aquestes venes van a debilitar-se i van a deixar de fer la seva faena. Per tant, cada volta el problema serà major i cada volta dependrem més d'aquestes calces, perquè uh-huh. les nostres venes hauran perdut el tono muscular i la capacitat de ser dures, diguem, perquè la sang puga retornar com si fos un tubo. En el Roll Therapy passa el contrari, com són colpeig, diguem, que va pegant, va estimulant aquesta musculatura de les venes i d'alrededor de les venes, i llavors fem que aquestes venes estiguin en bones condicions perquè el retorn sigui més fàcil.
9: I a més també, quan es passa a deixar el roller therapy, la lleugeresa, no? que sent uno o una quan... No?
1: Claro, perquè estem... Una, afavorint la circulació de la sang, per tant la sang circula millor, hi ha més oxigenació, més nutrients en tots els músculs de les cames. Dos, estem eliminant tota la linfa que s'acumula, que al final la linfa són substàncies de desfet del cos que estan ahí provocant inflamació i provocant pesades, entonces eliminem tot això, i després també es produeix un augment del tono muscular, lo qual fa que al final els nostres músculs tinguin més capacitat i a l'hora de caminar i de manejar-nos es noten més lleugers.
9: Uh-huh. Aquest tractament, hi ha alguna recomanació de sessions, algun límit o anar fent?
1: No, límit no n'hi ha. Lo que sí que és de veres és que nosaltres recomanem pues que al principi les persones que comencen de zero, pues que a lo millor puguen fer 2-3 sessions a la setmana per fer una estimulació forta, i quan ja han fet 2-3 sessions a la setmana i un parell de setmanes i les cames ja comencen a funcionar millor, després en una volta a la setmana o inclús una volta cada 15 dies és suficient per a mantenir aquest bon funcionament de les cames.
9: Mm-hmm. Amb aquesta teràpia del Roller Therapy, que ens ajuda a aquesta circulació de la sang que siga millor i evitar que se'ns unflen les cames i els peus. Una volta al mes, Adolfo, vens ací i parles de les teràpies. Avui puc parlar en propietat perquè sóc usuària del Roller Therapy i he de dir que a mi em funciona molt bé perquè tinc aquest problema. No? Estic moltes hores sentada, no puc fer l'exercici que a mi m'agradaria, les cames se m'unflen, els peus també, i des que m'ho vas recomanar fa més d'un any,
1: clar,
9: des del principi.
1: Quan vam parlar la primera vegada d'això, que em vas dir, ostres, jo tinc aquest problema, i vam dir, pues vine i prova-ho, i des de que ho vas provar, pues ahí estàs.
9: Vaig, jo ara és una periodicitat d'una volta a la setmana,
1: claro.
9: Però em ve molt bé, de fet, ho estàvem comentant abans a micròfon tancat, no? Ara que ve la calor ho note més, i és com, no sé, per si els oients també els ajuda, no? Mm-hmm. També funciona... Em
1: clar,
9: funciona molt
1: és,
9: bé.
1: És un exemple d'alguns que tenim, de gent que ho va provar fa un any, uh-huh, i ha continuat durant tot l'any seguit perquè ha notat que va bé. Després hi ha gent que va començar l'any passat en estiu i ara ha tornat quan ve l'estiu, durant l'hivern, pues, nota les cames que li van bé o té més activitat o el que siga, i entonces no, a lo millor no ho necessita, però és una teràpia que és... agradable, perquè no és desagradable, és mitja horeta, mm-hmm, i després notes la diferència.
9: I anar amb roba còmoda, això sí, no podem anar en vaquers.
1: No.
9: Que tinga aquesta flexibilitat, i el que sempre recomanes també, no està el Roller Therapy, però ja que moure's.
1: Claro, evidentment, això ens ajuda, i bueno, pues, sempre n'hi ha gent que ve, pregunta, i lo més fàcil és vindre i provar-ho, entonces nosaltres deixem que pugui la gent vindre i fer una sessió gratuïta per a provar-ho, notar-ho en el seu cos, l'efecte que té, i a partir d'ahí decidir.
9: Uh-huh. Doncs si volen aquest tractament poden agafar cita al 96 633 44 38 o enviar un WhatsApp al 644 057 011, en la clínica de benestar fisioteràpia, que està en el carrer Sant Joan Bosco número 28 de Cidalcoi, no? A més teniu un horari molt ampli, que pel matí, però això pel migdia, no? Es pot anar, no aneu cita. Uh-huh. Alguna cosa més a apuntar?
1: No res, pues, com sempre, que preguntar és gratis i que sense ningú compromís poden vindre, preguntar, informar-se i veure si és algo que es pot anar bé.
9: Adolfo Sancho, fisioterapeuta, director de la clínica Benestar Fisioteràpia. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
10: Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas. Con la colaboración de Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura.

0: Aquesta sintonia ens introdueix en Zoco Radiofónico, la secció que es posa a l'abast Ràdio Alcoi a vostès, els oients, per si volen fer l'anunci de compra o de venda de materials, d'objectes, de qualsevol altra cosa, ara és el moment. Poden cridar al 96 652 62 76. Ja coneixen que dimarts, rere dimarts, a partir de la 1:15 del migdia fins a la 1:30, més o menys en eixa franja horària, estem ací per a vostès en directe en este Zoco Radiofónico. Si volen participar, 96 652 62 76. Per la circumstància que siga, ara no poden, però estan interessats o interessades en fer aquests anuncis, saben també que poden deixar enregistrat el missatge per dos vies. Una d'elles és enviant una nota de veu al WhatsApp al número 655 995 795. Un canal que està obert les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Si bé és cert que l'edició en què el vulguen que estigues, els agraïm que ens envien els missatges abans dels dimarts. I tenim una telefonada en directe. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, volia vendre una vaporeta en tots els seus accessoris. Funciona perfectament. I també una cuna balancí centenària, és centenària, està en perfecte estat, no té res de carcoma. És una passada, és de balancí al TEP. Tot preu a convindre. El número de contacte és 626-63-85-29.
0: Repetisc el telèfon. 626-63-85-29.
1: Sí.
0: I ven la vaporeta en tots els seus accessoris i una cuna que és centenària.
1: Sí, té, no sé, la van regalar a ma mare quan va néixer, la meva mamà ja ha fet 30 anys i la van regalar a ella i la que vam fer la faena, doncs jo no sé, saps que tindrà punt.
0: Moltíssimes gràcies per participar.
1: Gràcies a vosaltres, adéu.
0: Adéu. Adéu. Així de senzill és participar en Zoco Radiofónico, 96 652 62 76. Els esmentava també aixa participació de que hem neixit en diferit. Altre canal per deixar els missatges és el contestador de Ràdio Alcoi, el 96 652 62 77, acabat en eixit número 77, és el contestador. I ahir ens ha deixat el missatge aquest oient.
2: Buenos días. Se vende una mesa extensible y plegable de radique con dos pies automáticos. Se vende un mueble bar. Se vende 500 piezas de cristalería para bares y restaurantes. Y se vende una vajilla para estrenar de baño 40 de 56 piezas con los cubiertos de plata. Todo esto a muy bajo precio. Y se venden dos pisos en la calle San Nicolás, un entresuelo de 110 metros para vivienda o despacho, con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces y cuatro sillas. Y un cuarto piso de 70 metros recién reformado con chimenea y cuatro sillas. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.

Dimarts, re de dimarts, estem així entre la una i quart i la una i mitja del migdia en Zoco Radiofónico, per si no volen participar avui, si volen agendar, preparar, planificar, anem a estar fins a final de temporada, ja ho saben. Els dimarts, així, amb aquesta sintonia i aquest espai en què, com han dit aquests dos oients, fan aquests anuncis de venda d'objectes de materials del que consideren, indicar les característiques, si és prou a convindre, i important, un número de telèfon de contacte.

96 652 62 76 és el número de telèfon al que poden ara participar en directe o, si no, el que els indicàvem a través del contestador de Ràdio Alcoi o de la nota de veu al WhatsApp d'aquesta emissora. Podem fer-ho al llarg de la setmana. Sí que els agrairíem que se'ns poden deixar enregistrats els missatges per al Zoco fins als dimarts a les 12 del migdia, molt millor, perquè així nosaltres tenim temps d'acudir, diguem-ne així, als xats i a l'àudio del contestador i ho podem enllestir per portar-ho a antena quan estem així en el programa Hoy por hoy Alcoi i en aquesta secció Zoco Radiofónico.

Anem a cloure aquesta secció del Zoco Radiofónico, agraint als dos oients que han participat a l'edició d'aquest dimarts 9 de juny. Si així ho desitgen, en aquesta secció ens retrobarem el proper dimarts. Gràcies, i ara continuem amb Hoy por hoy Alcoy i amb un anunci d'alguna variació de programació.

0: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
1: Servitaxi, el 3737.
2: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte. Són les 13 i 25 minuts del migdia, avui és dimarts, demà dimecres, de nou sonarà aquesta sintonia de l'Oi Poro i Alcoi, però a partir del dijous, Ismael Mayor, bon dia.
3: Hola, què tal, Maribel, bon dia.
2: Estaràs tu en esta franja horària, per sí, què?
3: Pues perquè comença el Mundial de Futbol més esperat, no?, en Espanya, que a unes hores intempestives va jugar, a les 4 del matí, va guanyar a Perú, i que, bueno, pues tindran que acostumbrar-se a diferents horaris d'eixos, perquè sí que és de veres que els dos primers partits d'Espanya són a les 6 de la vesprada, però el tercer contra Uruguai és a les 2 del matí. O sea que...
2: Hi haurà que o velar o matinar, no?
3: Sí, una de les dues. Segons com quede, tornes a agitar o no? La qüestió és que el Mundial de Futbol va acaparar molta de la programació de la cadena SER en diferents horaris, i un d'ells, evidentment, va ser el SER Deportivos habitual. Tots els dies... Paco Jo i el seu equip, a les 3 de l'esprà fins a les 4 fan ser deportivos, normalment a les 3 i 20 no es donen la programació local, però a partir del dia 11, com tu veies, del proper dijous, canvia la programació, pillaran tota l'hora ells, i per tant, nosaltres què fem? Pues tenim dues coses, o s'anem de vacacions o continuem donant la informació. Hem optat per l'altra.
2: Encara que voldries la primera opció.
3: Sí, també és de veres que voldria la primera opció. Hem optat per l'altra, i l'altra és que tendrem que donar informació horari d'estiu, perquè si no és per un Mundial és una Eurocopa, i si no és Jocs Olímpics, però quan venen aquestes dates, Maribel, el que solen fer en ser deportivos i en Oi Poro i Alcoi és que tu mos dones un espai perfecte després de l'informatiu de la una, i continuem fins a la una i mitja de la vesprada. Què passa? Que, per exemple, els dilluns en Fina pues farem una versió més reduïda. Quan tingues guies d'imatge del Zoco Radiofónico, pues adaptarem a lo que n'hi haga. Si hi ha una notícia important o hi ha alguna entrevista que es té que posar perquè les circumstàncies manen d'actualitat, es posarà, però nosaltres després de l'informatiu de la una estarem i ja s'adaptarem. Un dia durarà 10 minuts, l'altre 20, l'altre 25, segons també quan els companys de Madrid acaben de fer la seva desconnexió, i a partir d'ahí tota la informació esportiva la tindran a partir de després de l'informatiu de la una. A voltes serà una i cinc, a voltes serà una i quatre, a voltes serà una i set. Vamos, que estaran ben informats de nacional i internacional, i després l'esport.
2: En ser deportivos Alcoi, amb Ismael Mayor, en eixa segona franja del nostre horari de l'Oi Poro i Alcoi, perquè, com dius, a partir de la una i mitja, cada dia tenim les habituals seccions. Per exemple, el dijous, quan inicia el cicle Amagades de la Festa, el divendres amb el cinema.
3: Exacte.
2: I bueno, anirem ahí adaptant-se. I començaràs a contar, no sé si hi ha algo de pretemporada de l'Alcoiano, estan en eixa procés de que estan de vacances, però ja estan pensant en la propera temporada.
3: Sí.
2: Com està?
3: Ara n'hi ha molta cosa, perquè encara no acaba tot, ha acabat l'esport en 3D, però encara, mira, esta setmana és el relàmpago, tenim la Motion Cup en Castalla, tenim una jornada de boxeo, tenim un munt de coses encara, les típiques 13 hores
2: sí,
3: de clubs i equips de locals, també ho tenim, per tant, tenim molta feina. En quant a l'Alcoiano, sí que és de veres que ara està en pleno procés de preparar plantilla per a l'any que ve. És a dir, ara mateixa encara no estan acabats els play-offs d'ascens de tercera a segona federació. Quan acaba tot, comença a manejar-se el mercat, i en seguida que tinguem pues, algun fitxatge, alguna renovació, per ara sols ha renovat José Soler, Javier Soler, vull dir, i ha donat nou baixes, però bueno, l'altre, estem encara en procés de veure com avança la plantilla del Deportivo Alcoiano, que evidentment pues, serà una de les coses que de les poquetes coses que tindrem estos dies.
2: Així es contareu aquest diàleg i també donar espai a això, a altres competicions que ara mateixa també estan ahí.
3: Exacte.
2: No?
3: Sí, i això quan acabarà? Pues hasta que acabe de vacacions. Quan ja me'n vaig de vacacions, o sea, tot el mes de juliol.
2: Juliol també estaràs ahí.
3: Exactament. Aunque s'acabi el Mundial, estarem en aquesta franja d'horari.
2: a partir de la 1:07, ja els nostres oients estan prou acostumbrats, sí, no? Perquè la desconnexió, primer els informatius, segons com vaig a l'actualitat, tenen més espai o no, claro. Després connectem amb Comunitat Valenciana, i quan ens donen la senyal les campanetes, sí, sí, que són molt característiques, nosaltres estem sempre així preparats a l'estudi central de Ràdio Alcoi, per donar repàs, i a partir del dijous donaràs ixe pas tu en la segona hora del nostre Hoy por Hoy Alcoi, Simbiosis, Ser Deportivos Alcoi. Haurem de buscar un terme mig, no?
3: Sí, no, jo crec que algo farem, però sí que és de veres que ja serà un moment interessant per a que, bueno, pues, per a que tots els oients sàpien i se canvi d'horari de l'esport a Sin Ràdio Alcoi.
2: Bueno, canviant d'horari, contaràs la informació, però seguiràs tenint convidats i convidades en les entrevistes,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí, i en la web i de més, o sea que hi haurà entrevistes també, seguríssim.
2: Ismael Mayor, a partir del dijous a aquesta hora, el micròfon groc serà teu.
3: Ah, ja estaré. Ara estaré acabant. Una i mitja estarà a la 1:30, i segons perquè pues, continuarem tenint a Paco Aznar, continuarem tenint les seccions habituals, tertúlies i demés, que això, bueno, pues, quan estiguin ja tots preparats, moltes voltes passava que quan ja estan tots preparats, jo pues, acabe i ja vos deixo a vosaltres.
2: Dones pas de nou.
3: Per a que compten les seues coses.
2: Ismael Mayor, moltes gràcies.
3: A tu, Maribel.
2: I a vostès, anem amb la recta final del programa i anem amb De Ciència Certa.
4: De Ciència Certa.
5: José Cantó, doctor en física didàctica de la ciència, de nou benvingut a Ràdio Alcoi per esta nova edició de Ciència Certa.
6: Molt bon dia a totes i tots.
5: I anem amb els temes que ens interessen i arranquem De Ciència Certa en l'edició de juny amb les efemèrides.
4: Les efemèrides del mes.
5: Què és el que destaquem per a un mes de juny que acabem de començar, en quant a efemèrides?
6: Doncs per a aquest mes de juny, les efemèrides científiques que vull destacar són aquestes. I és que un 1 de juny de l'any 1851 naixia Isaac Peral. Isaac Peral, que va ser un inventor i sobretot la invenció que més li ha donat més fama ha sigut la del submarí. Eixe submarí elèctric que va revolucionar la navegació i que les autoritats de l'època van rebutjar el projecte, no obstant els seus dissenys van servir posteriorment per a desenvolupar el submarí modern. I un 5 de juny de l'any 1981 veia a la llum el primer informe sobre la sida. Eixe text original descrivia una pneumonia estranya en 5 homes sans de Los Angeles, sense imaginar que en realitat s'estàvem enfrontant a una pandèmia mundial d'una enfermetat que va causar estragos durant dècades i que afortunadament ara està més controlada i sobretot no significa tindre sida, no significa morir, sinó que és una enfermetat que és crònica, però van haver temps que quasi podríem igualar-ho a que semblava que eren quasi com la lepra, o sigui, n'hi havia gent que no volia tindre ningú tipus de contacte. I també era una evidència de com la nostra por moltes vegades ens fa fer coses insospitades, i gràcies a la ciència s'ha pogut posar un poc de seny a tota aquesta temàtica i sobretot a veure-la com una enfermetat i a combatre-la com una enfermetat. I un 13 de juny de l'any 1831 naixia James Maxwell. Maxwell és un dels personatges que està a l'altura, podríem dir també, de com Newton o com Einstein, perquè va ser el descobridor un poc de la fusió del que s'anomena el electromagnetisme. És tan important que inclusive Einstein tenia un retrat seu com a persona inspiradora, i la veritat és que li devem moltíssim d'eixa unió de dos fenòmens físics com és l'electricitat i el magnetisme, i unificar-lo en una mateixa teoria. Un 19 de juny de l'any 1623, estem parlant del 1623, naixia Pascal. Pascal va inventar la primera calculadora mecànica quan tenia només 19 anys, però lluny de pensar de que la va inventar per a poder fer càlculs de la ciència, anem a ser més terrenals, i és que la va inventar per ajudar a son pare amb la recaptació d'impostos compostos, o sigui que sempre n'hi ha una finalitat que moltes vegades no és altruista. I un 29

0: científica i tecnològica molt gran que ha revolucionat completament com entenem i com es relacionem amb la tecnologia. I per últim, un 30 de juny de l'any 1948 es presentava a l'empresa Bell un dispositiu que també va revolucionar tota l'electrònica. Estem parlant del transistor. El transistor, que és un aparell que el que fa és una sèrie de connexions dins de circuits elèctrics, i sense aquest transistor tota l'electrònica que nosaltres coneixem i que es van desenvolupar a partir d'aquell any haguera sigut impossible. Van ser tres les persones que ho van inventar, tres persones que tenien una gelosia professional entre elles, que van arribar a enemistats, que van arribar a no parlar-se, que van arribar a barallar-se i que van arribar a tindre que compartir escenari, perquè els tres els van donar el Premi Nobel l'any 1956 per la seua invenció. Això vol dir que la ciència no està exenta d'aixes actituds humanes com pugui ser la gelosia, com pugui ser l'orgull, com pugui ser qualsevol altre, però van revolucionar el món de l'electrònica i avui en dia el món seria completament diferent sense aquesta invenció.
1: Molt bé, bueno, conegudes les efemèrides, avancem.
2: De ciència certa, el tema del mes.
1: I quin és aquest tema que anem a desenvolupar en este mes de juny?
0: Doncs he volgut portar un tema que ha sorgit d'una notícia que es va produir la setmana passada. I és que resulta que van haver uns informes sobre l'esperança de vida de les persones en diferents països. I per primera vegada la mitjana del nostre país va superar els 84 anys. I és que segurament no se n'adonem, però la ciència ha aconseguit duplicar l'esperança de vida de la humanitat en poc més d'un segle. Durant molta gent moria molt, molt, molt pronte, i la mitjana de vida humana es va mantenir molt de temps estancada al voltant dels 30 anys. Sempre hi havia una altíssima mortalitat infantil i les epidèmies feien que les poblacions baixaren molt. Ara, afortunadament, aquesta mortalitat infantil és quasi inexistent. Estem parlant en el primer món perquè n'hi ha molts països on encara és molt alta, i això, aquest estirar de l'esperança de vida es deu sobretot a com la ciència ha pogut intervindre i com la tecnologia aplicant la ciència ha fet possible que s'allargara. Sobretot n'hi ha tres pilars bàsics. El primer pilar, que possiblement moltes de nosaltres no caiguem, però és l'existència d'aigua potable i l'existència d'un sistema de clavegueram. Pensem que la potabilització mitjançant el clor i la separació d'aigües residuals de les aigües que després anem a consumir, van ser una de les primeres grans mesures que va reduir dràsticament la propagació de malalties. Pensem que quan hi ha una catàstrofe i eixa xarxa s'interrompix, sempre comencen a aparèixer les primeres epidèmies. Això és important posar-ho de manifest, un èxit col·lectiu com és el poder obrir l'aixeta i que isca aigua, i això quan deixa de funcionar és quan se n'adonem. Per tant, mirem que realment tenim així una fita que hem aconseguit com a societat molt important. Després, un altre dels pilars d'aquest allargament ha sigut les vacunes. Les vacunes que van permetre erradicar fenòmens devastadors. Pensem que fins fa poc el que era la viruela, el que era la poliomielitis, eren enfermetats que morien moltíssima gent. I ara són enfermetats que estan pràcticament erradicades, a pesar de que tenim repunts com els Sant Empió,

0: degut a que n'hi ha persones que no creuen en les vacunes, quan les vacunes està més que demostrat que és una de les armes que la humanitat ha tingut per a combatre les enfermetats. I després ha sigut també els antibiòtics, els antibiòtics que van redefinir la medicina i que van aconseguir que infeccions que abans eren mortals, contindre una ferida oberta, pues passaren a ser fàcilment tractables i curables. I així també hem de posar un nom d'alerta, perquè estem utilitzant els antibiòtics mal. Molta gent diu, bueno, si jo no he pres mai antibiòtics, com puc ser resistent? Doncs perquè els animals dels quals s'alimentem també tenen antibiòtics, i aleshores estem prenent antibiòtics, i els antibiòtics no els podem inventar de nous, o sigui, són éssers vius que són els que n'hi ha, i no tenim més allà des que n'hi ha. Per tant, són tres pilars que han fet que eixa esperança de vida pues haja passat d'una mitjana durant molt de temps que estava al voltant dels 30 i pico d'anys. O sigui, pensem que des de, en termes molt generals, des del Paleolític, passant per l'Imperi Romà, l'Edat Mitjana, i fins que arribem a l'any 1900, la mitjana d'esperança de vida al món se situa al voltant dels 30 anys. Pensem una persona de 30 anys. Això ha sigut una revolució molt gran. I això no vol dir, o sigui, que siga 30 anys, no vol dir que la gent moria de vella als 30 anys. Això és una imatge que a lo millor pot pensar si no entenem el que vol dir una mitjana. Vol dir que una mitjana de 30 anys voldria dir que n'hi havia una mortalitat infantil brutal. Brutal, estem parlant que quasi el 50% de xiquets i les xiquetes morien abans de tindre 15 anys. Això vol dir que aquesta mitjana baixarà moltíssim, i que si una persona aconseguia sobreviure a la joventut, pues podria arribar a aquests 60-65 anys. Hem de pensar que al nostre país estem a una mitjana que hem superat moltíssim, perquè actualment, i això va ser la notícia, encara que a nivell mundial l'esperança de vida dels homes era sobre 70,8 anys i de les dones sobre 76 anys, al nostre país actualment l'esperança de vida dels homes ha superat els 80. Estem en els 81,38 anys, i en les dones el 86,53 anys. És a dir, així nosaltres som un país en el que ha augmentat aquesta esperança de vida, i ha augmentat per moltes raons. I sí que és veritat que n'hi ha una diferència entre els homes i les dones, i eixe aparent avantatge femení en quant a la longevitat, doncs es deu principalment a una combinació de diversos factors. Podríem resumir-los molt fàcilment en tres. Són factors biològics, perquè, per exemple, alguns estudis assenyalen que és un avantatge tindre dos cromosomes X en compte de tindre, com els homes, un cromosoma X i un cromosoma Y. I aleshores això fa que aquesta diferència genètica puga tindre un avantatge. Després també n'hi ha factors hormonals. Per exemple, les hormones sexuals juguen un paper que és protector en l'evolució de la persona, i sobretot són sembla que alguns d'ells són protectors d'algunes enfermetats del cor, i aleshores aquests estrògens protegeixen més que eixa testosterona que tenim els homes. I després també n'hi ha una sèrie de factors d'estil de vida i de conducta. Tot i que ara han canviat molt els costums, sí que es veu que aquests factors hormonals, aquestes diferències hormonals fa que els homes tinguin els anomenats conductes de risc, i que aquests conductes de risc pues, provoquen una mort abans que abans que les dones. I la veritat és que hem de pensar que han superat aquesta barrera dels 80 anys i que encara n'hi ha possibilitat d'estirar més, perquè n'hi ha alguns estudis que situen el límit biològic màxim de la vida humana al voltant entre els 120 i 150 anys. Que encara tenim espai per a la millora. I ara el focus està... doncs bé, de què es tracta? Es tracta de viure més o es tracta de viure millor més anys? I és que, clar, estem en una societat en la que ara eixa esperança de vida s'ha allargat, però també hem de valorar quina és la qualitat de vida que estem tenint i si i com estem atenent a eixa qualitat de vida. Però sí que està clar que biològicament sembla que encara n'hi ha molt de... n'hi ha encara marge, perquè els límits estos estan entre 120 i 100 i 150, i sembla que en aquest període apareix un punt crític en el qual les nostres cèl·lules ja no són capaces de autorreparar-se. I n'hi ha una qüestió, perquè dius, bueno, les persones que més viuen, què és el que fan? Doncs això s'ha estudiat i s'anomena uns estudis de les zones blaves. Les zones blaves no tenen res que veure en l'aparcament. S'anomenen zones blaves a regions geogràfiques del món on se concentra una població que té una longevitat excepcionalment alta. I no és que visquin més anys, sinó que envejeixen amb una salut física i mental molt gran. I s'anomenen zones blaves perquè aquests estudis que van ser, sobretot, van néixer al principi dels anys 2000 per un demògraf, Michael Pullen, va dibuixar en un mapa eixes zones on trobava eixes evidències de que ahí se concentraven en un rotulador blau. O sea, simplement en eixa anècdota, a partir d'ahir s'anomenen eixes zones blaves. I on estan eixes zones blaves? Doncs estan repartides al voltant del món. Per exemple, podem trobar-les a Sardenya, a Itàlia, podem trobar-les a Okinawa, a Japó, a Nicoya, a Costa Rica, a Icària, a Grècia, i també a una zona molt particular dels Estats Units de Califòrnia. I els investigadors han estudiat a aquestes persones que viuen en aquests llocs, que viuen més temps i d'una manera millor, per veure si troben algun patró comú. I han trobat els que s'anomenen els tres pilars de les zones blaves. Tres pilars que són: un és el cos i el moviment, és a dir, moure's, però moure's, tindre activitat física de manera natural, és a dir, no és matxacar-se en el gimnàs, sinó fer una caminata, fer les feines del jardí, de la casa, pujar les escales, baixar aquest ritme boig que tots i totes portem, i viure també en comunitat. Tindre una connexió social també sembla que és molt important. Després està en l'alimentació, que és n'hi ha una regla, que és la regla del 80%, és a dir, deixar de menjar no quan estigues fart, sinó un poc abans d'estar fart, o sigui, no menjar fins a l'extrem, i són una sèrie de qüestions que sobretot ajuden a aquest envelliment. I després n'hi ha no sols factors d'alimentació, sinó també factors factors socials. Són molt importants, assenyalen els investigadors, factors socials, és a dir, estar i participar d'activitats en comunitat. Per exemple, s'han vist que aquestes persones pues, tenen unes comunitats, inclús religioses, que ajuden a socialitzar-se, i això és molt important. L'aïllament provoca un envelliment pitjor. I també estar al voltant de lo que s'anomena la tribu, és a dir, envoltar-se d'amics i de cercles socials que el que fan és que moltes d'aquestes accions com xerrar, com parlar, com opinar estiguen de manifest. Pensem que són coses que normalment són molt senzilles i moltes vegades no se n'adonem del vot que hem tingut en poc de temps. Jo recomano als nostres oients que agafen algun llibre de fotografies antigues del seu poble, de la seva ciutat, que en tots els pobles sempre s'han fet estudis, i que miren aquestes fotografies de fa menys de 100 anys, que vegin a les persones conforme eren i veuran com, quan saben l'edat d'aquesta persona, se sorprendran perquè tenen una aparença molt vella, i ara una persona en 50, en 60 anys són persones completament joves que tenen molta activitat, i fa no tant de temps, 60 ja volia dir quasi estar ja en els últims anys de vida. Per tant, són eixes accions, o sigui, eixos logros que hem aconseguit gràcies a la ciència, gràcies a eixos tres pilars que han comentat, que no se n'adonem, però que estan presents i que segurament ens allargaran molt més aquesta esperança de vida.
1: Bueno, pues aquest ha estat el tema del mes. Descansem, fem una pausa i continuem.
2: El COI necessita millores. Transport públic que funcione, serveis municipals dignes, carrers nets i un medi ambient cuidat. Si estàs fart de promeses buides, vine a l'Assemblea Oberta de Guanyar el COI. El dissabte 4 d'octubre a les 10 hores al Club d'Amics de la UNESCO. Carrer CID, número 12. Proposa, implica, participa en Guanyar el COI.
3: Les coses més curioses a De Ciència Certa.
1: I quines són aquestes curiositats que anem a destacar?
0: Doncs continuem en l'esperança de vida, perquè hem estat parlant de l'esperança de vida humana, però hem de parlar també de l'esperança de vida dels éssers vius, i és que tenim una esperança de vida en els éssers vius molt més gran que la humana. El rei de la longevitat és una planta, la Posidònia oceànica, per exemple, que tenim a Formentera, es calcula que té més de 100.000 anys d'edat, i això és si comparem en els 120, 150, que era el màxim, estem dient que nosaltres som molt efímers. En canvi, si parlem dels animals, doncs tenim que n'hi ha una espècie d'esponja que pot viure entre 10.000 i 15.000 anys. Si parlem d'organisme terrestre, doncs tenim una espècie de pi que tenim a les muntanyes blanques de Califòrnia, que es coneix com l'arbre Matusalem, que té 4.800 anys d'edat. I si parlem del mamífer més longeu, doncs estem parlant d'una balena que pot viure més de 200 anys. Per tant, la longevitat dels éssers vius al nostre planeta se'n supera completament al que és la longevitat humana.
1: Curiositats que ens aporta la ciència, però també ens aporta titulars. I quines són aquestes notícies que anem a destacar?
0: Doncs destaquem les següents notícies, i és que científics han aplicat la tècnica d'editing devices, una evolució de la tècnica genètica CRISPR, per a corregir mutacions genètiques en embrions amb una precisió inèdita. Tot i l'èxit, la comunitat internacional adverteix de l'urgència de regular el seu ús abans d'arribar a les clíniques. També ha estat notícia que un equip de la Universitat de Chicago ha descobert una via extremadament senzilla per a crear estats quàntics que són molt potents i que pot fer que tot el que és la tecnologia i la computació quàntica doni un pas molt gran. També està notícia que una teràpia celular revolucionària ha permès fer el primer trasplantament de renyó amb persones que tenen sistemes immunitaris altament sensibilitats i que rebutjaven qualsevol òrgan. El que ha sigut és una estratègia per aconseguir netejar aquests anticossos defensius que impedeixen a la cirurgia poder fer un trasplantament. I també ha estat notícia que s'ha descobrit una sèrie de fòssils a Tailàndia que revelen un nou dinosaure gegant. Són paleontòlegs que han identificat aquesta nova espècie de titanosaure a partir d'unes restes fòssils excavades recentment en el territori asiàtic. És a dir, encara tenim moltíssim per a descobrir de tot el que ha sigut la vida passada en les èpoques anteriors a la nostra.
1: Bueno, les notícies que ens ha donat la ciència. Però la ciència també dona satisfaccions a través de regals, no? I és el que donem cada mes a aquelles persones que acerten la pregunta que formulem al final d'este programa, no?
0: Doncs sí, anem a resoldre la pregunta que plantejaven el mes passat, que estàvem parlant dels naixements, i parlàvem dels naixements i parlàvem de quin és el rècord de naixements en un sol part humà. Molta gent podia pensar, però bueno, pues, tindre 4, tindre 5, doncs no. El rècord que tenim és de donar a llum a 9. Wow. 9 xiquets que va passar el 4 de maig de l'any 2021 a Mali. Una dona donava a llum a 9 xiquets. Este part es va realitzar en una clínica especialitzada a Marroc i van néixer 5 xiquetes i 4 xiquets. I com a dada curiós, resulta que les ecografies d'aquest embaràs sols detectaven a 7. Per tant, 2 van ser sorpresa quan evidentment no es va tindre per part natural, sinó que va ser per cesària.
1: Necessitaria molta ajuda, la mare.
0: Moltíssima ajuda, moltíssima ajuda. Podeu imaginar-se el que és tindre un fill, però imagineu-se tindre de colp a repent 9 fills. Doncs bé, de les respostes que hem rebut, el premi d'eixer rellotge solar portàtil, cortesia del nostre amic Darío Mira, és per Alfredo Grau, que pot passar a replegar el seu rellotge.
1: Bueno, pues l'enhorabuena per Alfredo, i ara anem a formular una altra pregunta.
0: Doncs sí, estàvem parlant, té a veure un poc amb la temàtica que tenim del tema del mes, que estàvem parlant de la longevitat, i n'hi ha una cosa curiosa, i és que sembla que els animals que són més grans viuen més que els animals que són més xicotets. Agafem, per exemple, un elefant, i agafem, per exemple, un ratolí. I això sembla que repeteix. La pregunta és, hi ha alguna relació entre tamany i longevitat que busquen en les xarxes, que busquen en diferents fonts i que ens envien les seues respostes per els mitjans habituals?
1: Que són Ràdio Alcoi, radioalcoi@radioalcoi.com. Vaig a repetir-lo, radioalcoi@radioalcoi.com. José Cantó, doctor en física i didàctica de la ciència, moltíssimes gràcies i fins el mes vinent.
0: Adeu.
1: Adeu.
3: De ciència certa.